0: 20 de maig, són 7:45 del matí. Un dels noms que més ha sonat en les darreres hores és el de Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, Isaac Andic, que quedava en llibertat fa només unes hores després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. Els Mossos d'Esquadra l'havien detingut a primera hora del matí d'ahir en relació a la mort del seu pare, ara fa 2 anys, quan feien una excursió per Collbató. Ara la jutgessa veu fins a 7 indicis que podria haver-lo matat deliberadament. En breu en parlem, en un dia marcat per les mobilitzacions del personal docent, que avui ha reunirà amb la conselleria i també dels metges. Abans, però, ens interessem per la previsió meteorològica. Emet Noelia García.
1: Bon dia. Avui dimecres a Catalunya pugen les temperatures i de forma notable a l'interior. Els termòmetres marcaran màximes de 32 graus a Lleida, 28 a Girona, 24 graus a Barcelona i 23 a Tarragona. Les temperatures continuaran pujant els pròxims dies i el divendres les màximes podran arribar als 30 graus a àmplies zones i fins i tot superar els 35 graus a Lleida. Avui serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat o clar. Durant la tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució i al Pirineu de Girona no es descarten ruixats de forma feble i aïllada. Bufa vent fluix de direcció variable amb més intensitat al Pirineu. És una informació d'AEMET.
0: I quina és la situació a aquesta hora a les carreteres des del RAC, Ferran Aràndiga?
2: Bon dia, comencem el dimecres amb força tranquil·litat arreu de la xarxa viària catalana. Perdem l'atenció, però als voltants de Barcelona no ara mateix tenim moltes retencions. Cap al nus de la Trinitat, totes les vies a hores d'ara pateixen aturades de més de 4,5 km. La C-58, de manera intermitent, ja pateix retencions des de Sant Quirze, la C-33 des de Montcada o la B-20 amb tot el tram de Santa Coloma de Gramenet. Tot plegat ens deixa congestió a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. La ronda litoral també rep moltes retencions per la C-31 en tot el terme de Badalona des de Montgat. Pel que fa al Vallès, també es forma molta densitat de vehicles a la AP7 entre Montornès i Barberà, en direcció Tarragona, i des de Sant Cugat fins a Cerdanyola, en sentit nord. Des del Llobregat tenim retencions també cap a la capital catalana, des del Papiol i Pallejà, per la B23 i la A2, també per les vies costaneres, des de Cavall al Prat, amb 2 km de lentitud, en sentit nord. Això és tot des del RAC de moment. Bon dia.
0: Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. Com els comentàvem, un dels noms que més ha sonat en les darreres hores és el de Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, i que ha estat detingut en relació a la mort del seu pare. La jutgessa veu fins a 7 indicis que apunten que el va matar de forma premeditada. Què en sabem? Àlex Eloi, bon dia.
3: Bon dia. En la interlocutòria, la jutgessa argumenta que el fill del fundador de Mango tenia una obsessió amb els diners davant el temor que el seu pare canviés el testament per a destinar part de la seva fortuna a una fundació d'ajuda social. La togada també destaca les contradiccions en les seves declaracions, la mala relació amb el seu pare o els informes forenses que apunten a una acció deliberada. També afegeix que Andic va anar prèviament fins a 3 vegades a la ruta de la muntanya de Collbató, on van passar els fets el 2024. L'empresari ha estat detingut aquest dimarts al matí i ha quedat en llibertat amb mesures cautelars després de pagar la fiança d'1 milió d'euros i declarar durant quasi 2 hores només a preguntes del seu advocat. En un comunicat, la seva família ha tornat a defensar la seva innocència i insisteix que no hi ha cap prova que l'incrimini.
0: Gràcies, Àlex. Encara a la plana de successos, l'Ajuntament de Figueres ha convocat avui un minut de silenci per condemnar públicament el crim que s'ha produït aquest dimarts en plena llum del dia i davant de força testimonis en un parc de la ciutat. La víctima, de 33 anys, va morir a causa de les ganivetades que li va clavar la seva exparella.
3: L'agressor és un home de 48 anys que va ser detingut al mateix lloc dels fets i que dilluns havia estat condemnat en judici ràpid per maltractar a la víctima. Va acceptar una condemna de 6 mesos i també li van imposar una ordre d'allunyament i la prohibició de comunicar-se amb la seva exparella durant 1 any. Però poc després de sortir del jutjat van coincidir i ell va acabar detingut per agressió. La víctima estava convocada aquest dimarts per passar un reconeixement forense per avaluar les lesions que li havia provocat l'atac i declarar davant el jutge de guàrdia. Com que no va presentar-se a la cita, l'home va quedar en llibertat i poques hores més tard es va produir l'agressió mortal.
0: Dia marcat per les mobilitzacions, avui el calendari de protestes dels docents torna a cridar la vaga al personal educatiu de les escoles Bressol i del Lleure. Tot plegat amb la mirada posada en la mesa sectorial d'aquesta tarda, que torna a reunir la consellera Esther Niubó i els sindicats convocants de les aturades. Només unes hores abans de la trobada, el departament mou fitxa i ha posat sobre la taula una proposta per intentar desencallar el conflicte, un document

0: Moment, però, que no convenç els sindicats Ustec, CGT ni els professors de secundària, Míriam Andreu.
1: La proposta planteja executar en 3 anys i no en 4 l'aplicació de l'increment de 200 euros del complement específic. També inclou millores en 3 complements vinculats a les tutories i un reforç de plantilles amb uns 2.400 professionals nous. Més de la meitat es destinaran a l'escola inclusiva. Però els sindicats consideren que les mesures continuen sent insuficients. Des d'Ustec asseguren que el text encara no és una proposta digna. Yolanda assegura a la DOSCAT.
2: Aquest augment salarial de 200 euros bruts realment no reverteix la pèrdua de poder adquisitiu. I a més ens situa també una altra proposta que és sobre els complements que no cobra tothom.
1: També critica la manca de concreció sobre la distribució del reforç de plantilles. Aquesta tarda la consellera Esther Niubó participarà en una nova mesa sectorial amb els representants sindicals. Ustec i la CGT ja han confirmat l'assistència, però professors de secundària han anunciat que no hi participarà.
0: Avui també estan cridats a la vaga els metges de la salut pública. És l'onzena aturada des de l'octubre i a les 11 del matí es concentraran a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar al president Salvador Illa que negociï millor laborals i demandes que la consellera de Salut diuen no atén Ana Banyeres.
3: El sindicat Metges de Catalunya, convocant de les mobilitzacions, denuncia que l'administració sanitària catalana no té cap voluntat de resoldre la sobrecàrrega laboral o la reducció de les guàrdies fins a 12 hores. De fet, assenyalen que cap representant de la conselleria o del CatSalut s'ha presentat a cap de les últimes reunions de mediació convocades pel Departament de Treball, raó per la qual ara insten el president Illa a fer-se encàrrec de les negociacions. Xavier Lleonard, secretari general de Metges de Catalunya, remarca que, malgrat tot, resistiran.
4: Tenim una administració poruga que ens posa a prova, però la marató és més llarga del previst i creiem en la solució en aquest conflicte.
3: El sindicat mèdic, conscient del descens de participació a les últimes manifestacions, insta a sortir al carrer perquè està en joc, diuen, la qualitat assistencial del sistema públic.
4: Hem de decidir si lluitem per un model nou o si ens conformem 30 anys més amb la situació actual.
3: Els serveis mínims decretats garanteix les emergències, el transport sanitari urgent i l'activitat quirúrgica inajornable. La resta de serveis funcionarà com en un dia festiu.
0: La Comissió Bilateral Estat Generalitat es reuneix aquest dimecres a Madrid per donar llum verda als acords pactats entre el govern i Esquerra en el marc dels pressupostos i on l'executiu central ratificarà el seu compromís de complir amb compromisos com la construcció de la línia orbital ferroviària o la Societat Mercantil d'Inversions. Lorena Enns, bon dia.
5: Bon dia. Sí, serà una reunió entre el govern de la Generalitat i el govern central, però que es produeix a demanda d'Esquerra. Els republicans busquen arrencar-li a l'Estat el compromís que compliran amb allò pactat en el marc dels pressupostos. Segons consta l'ordre del dia, la carpeta més destacada serà la d'infraestructures, presidida pel ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, i el conseller de la presidència, Albert Dalmau. La cita donarà llum verda a impulsar la línia orbital ferroviària, una xarxa que haurà de finançar-se amb recursos estatals i amb crèdits del Banc Europeu d'Inversions. També es ratificarà la societat mercantil que ha de consolidar les inversions a Catalunya i s'impulsarà també el canvi de governança en el Consorci de la Zona Franca perquè Catalunya tingui la majoria. També hi serà present la consellera d'Economia, Alicia Romero, qui ha assegurat que el govern anirà amb una actitud constructiva.
6: Sí, és l'actitud d'aquest govern. Anem sempre doncs, a sumar, a que puguem treure acords importants per Catalunya.
5: Un espai en el qual també es reforçarà el traspàs de competències sobre la gestió del litoral, qüestions d'acció exterior i de llengua. Una cita que arrencarà a 4:45 al Ministeri de Política Territorial a Madrid.
0: Aquesta reunió arriba després que aquest dimarts el govern i Esquerra hagin segellat l'acord per als pressupostos, un document que recull gairebé una vintena de compromisos, entre els quals 400 milions d'euros pel Pla de Pobles, 160 en la rehabilitació d'habitatges, 100 per a la climatització de les escoles i 50 per impulsar el català a les xarxes socials. Sobre els acords extrapressupostaris, que per Esquerra signifiquen més sobirania per Catalunya, són conscients que depenen de tercers. Oriol Junqueras és president dels Republicans.
7: I la nostra voluntat de que tothom ajudi amb totes les eines que tingui el seu abast, en aquest cas amb els seus vots, doncs a la consecució d'aquests objectius que estem convençuts que són importantíssims pel nostre país.
0: Ara queda veure què faran els comuns, la tercera pota necessària perquè tirin endavant els pressupostos catalans. I avui es tornen a seure amb el govern. Alerten que no signaran l'ampliació, que no signaran l'acord, volíem dir, si no s'amplia com ells demanen. Jessica Albiach, líder dels comuns.
8: Que no aprove un pressupost sense que nosaltres hàgim signat l'ampliació de l'acord. Crec que seria un error.
0: Exigeixen més inversió en habitatge i reformular les partides per a professionals de l'educació. Si el govern obté el sí definitiu dels comuns, en les properes hores podria aprovar els comptes aquest mateix divendres. A la plana esportiva parlem de futbol. El jugador del Barça, Fermín, ja ha passat pel quiròfan, Jorge Agüero.
8: Bon dia. El migcampista del Campillo va passar ahir a la tarda pel quiròfan amb la finalitat de solucionar la fractura del cinquè metatarsià del peu dret. El club no va voler comunicar un temps estimat de baixa, però aquest, en qualsevol dels casos, mai seria inferior als 2 mesos. En un acte publicitari, el seu company Pedri es mostrava molt colpit per l'absència del seu amic en el Mundial.
9: Es un palo para todos porque yo principalmente me llevo muy bien con él y quería que estuviese con nosotros, pero ahora toca recuperarse. El fútbol es así de puñetero a veces, tiene esas lesiones que no te dejan jugar cuando tú quieres y bueno, sobre todo desearle una pronta recuperación.
8: L'equip avui ha tornat als entrenaments amb la vista posada en l'intrascendent partit d'aquest dissabte contra el València a les 9 de la nit a Mestalla, amb el qual clourà el campionat.
0: I el Barça femení ja es prepara pel partit de final de la Champions aquest dissabte contra l'All Lions. Josep Capel.
10: Bon dia. Avui penúltima sessió preparatòria abans de viatjar demà cap a Oslo. La recerca de la quarta Champions explicava ahir mateix el tècnic Pere Romeu que l'equip arriba en bon estat. Recordem que aquest passat cap de setmana va completar tots els títols nacionals guanyant la Copa de la Reina. Anem a sentir Pere Romeu.
11: En línies generals crec que arribem en un bon moment. Crec que una final no és només arribar en un bon moment, sinó que juguen molts factors emocionals, molts factors que no tenen tant a veure amb la tàctica ni amb l'estat individual dels futbolistes, però si em preguntes, prefereixo mil vegades arribar com arribem que no arribar en un altre moment.
10: El mateix tècnic blaugrana va confirmar que tant Hansen com Paredes estaran disponibles de cara a aquest partit.
0: En bàsquet, el Joventut s'enfronta al Tenerife aquesta nit en la 30a jornada de la Lliga ACB. A la Champions de Waterpolo, el Barceloneta juga aquest vespre contra l'Olympiacos i la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, s'ha embutxacat la victòria a la cursa internacional clàssica Durango. De la cultura, més de 300 llibreries de Catalunya denuncien la compra i venda de llibres fora dels establiments i llencen la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Marta Orquín.
12: Compres públiques de llibres, per exemple, a biblioteques que deixen fora la majoria de llibreries. Descomptes que incompleixen el preu fix de la llei del llibre i superen el límit legal del 10% en els llibres de lectura que es venen de forma directa i conjunta amb els llibres de text a centres educatius o la venda directa que s'assalta a la llibreria a través d'internet, festivals o fires literàries. Són algunes pràctiques que identifica aquesta campanya i que estan debilitant des de fa uns 4 o 5 anys tot l'ecosistema del llibre. Les més de 300 llibreries agremiades de Catalunya s'han aliat per combatre aquest desgast que posa en perill el seu futur i el model cultural que defensen. Eric Del Arco, president del Gremi de Llibreters de Catalunya.
13: Són uns petits processos que, un a un, van laminant el que és la cadena del llibre. El respecte a la cadena del llibre és tot en conjunt, que és el que permet després tenir la bibliodiversitat que tenim les llibreries i tots.
12: Amb el lema Combat la distopia, tria la llibreria, la campanya proposa un full de ruta per treballar conjuntament en els propers mesos fins al Nadal amb els diversos agents de la cadena del llibre, autors, editorials, distribuïdores i lectors, però també amb les administracions, biblioteques i centres educatius que compren grans quantitats de llibres.
0: I acabem amb la música de Sleeping at Last.

0: Pel que fa al temps, coneguem la previsió meteorològica per les properes hores que apunta cap amunt. Emet, Noelia García, bon dia.
1: Bon dia. Avui dimecres pugen les temperatures i de forma més notable a l'interior. Màximes de 26 graus a Igualada, Manresa i a Vic, 25 a Sabadell, 24 graus a Barcelona i 23 graus a Mataró i a Vilanova i la Geltrú. Avui serà un dia càlid, predominant el sol i el cel poc ennuvolat. Durant la tarda, això sí, molta atenció al Prepirineu. Es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats de forma feble. És una informació d'AEMET.
0: I en plana de mobilitat, volen saber com es circula a hores d'ara per les carreteres. RAC, Ferran Arandiga, bon dia.
2: Bon dia, continuem la jornada d'avui dimecres amb un accident a la AP7 que deixa els vehicles al voral, provocant fins a 5 quilòmetres de retencions des del Papiol fins a Castellbisbal, en sentit Girona, a hores d'ara. També parlem d'una avaria entre la C32 i la B20 a l'altura de Sant Boi de Llobregat, on també està allà un carril de circulació i provoca fins a 3 quilòmetres d'aturades en direcció Castelldefels. Per altra banda, si parlem de retencions intenses, farem l'atenció en tot el nus de la Trinitat, que continua amb retencions de fins a 3 quilòmetres a totes les seves vies principals i que de retruc afecta a la circulació de les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès també es forma molta densitat de vehicle, encara a la AP7 entre Montornès i Barberà, en direcció Tarragona, i també en sentit nord entre Sant Cugat i Cerdanyola. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Salutacions de l'Adriana Llacai, el control tècnic, i de qui us parla, Àlex Eloi. Començam. Ho destacàvem en començar. Un dels noms que més ha ressonat en les darreres hores és el de Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, i que ha estat detingut en relació a la mort del seu pare. La jutgessa veu fins a 7 indicis que apunten que el va matar de forma premeditada. Anna Pujol, bon dia.
3: Bon dia. En la interlocutòria, la jutgessa argumenta que el fill del fundador de Mango tenia una obsessió amb els diners, davant el temor que el seu pare canviés el testament per destinar part de la seva fortuna a una fundació d'ajuda social. La togada també destaca les contradiccions en les seves declaracions, la mala relació amb el seu pare o els informes forenses que apunten a una acció deliberada. També afegeix que Andic va anar prèviament fins 3 vegades a la ruta de la muntanya de Collbató, on van passar els fets el 2024. L'empresari ha estat detingut aquest dimarts al matí i ha quedat en llibertat amb mesures cautelars després de pagar la fiança d'1 milió d'euros i declarar durant quasi 2 hores només a preguntes del seu advocat. En un comunicat, la seva família ha tornat a defensar la seva innocència i insisteix que no hi ha cap prova que l'incrimini.
0: Nou dia de vaga i mobilitzacions dels docents. Avui el personal de les escoles Bressol, de 0 a 3 anys, i el de Lleure protestarà novament amb la mirada posada en les negociacions. Els sindicats convocants de la vaga rebutgen la nova proposta del Departament d'Educació, només hores abans de la mesa sectorial que se celebrarà aquesta tarda, per intentar reconduir el conflicte. Míriam Andreu.
4: La proposta planteja executar en 3 anys i no en 4 l'aplicació de l'increment de 200 euros del complement específic. També inclou millores en 3 complements vinculats a les tutories i un reforç de plantilles amb uns 2.400 professionals nous. Més de la meitat es destinaran a l'escola inclusiva. Però els sindicats consideren que les mesures continuen sent insuficients, des d'USTEC asseguren que el text encara no és una proposta digna. Yolanda assegura a la DOSCAT.
5: Aquest augment salarial de 200 euros bruts realment no revertés la pèrdua de poder adquisitiu. I a més ens situa també una altra proposta que és sobre els complements que no cobra tothom.
4: També critica la manca de concreció sobre la distribució del reforç de plantilles. Aquesta tarda la consellera Esther Niubó participarà en una nova mesa sectorial amb els representants sindicals. USTEC i la CGT ja han confirmat l'assistència, però professors de secundària han anunciat que no hi participarà.
0: I encara una derivada del conflicte dels mestres, l'Ajuntament de Barcelona rebutja la prova pilot de la Generalitat que pretenia situar policies a les escoles més conflictives amb els vots de Junts, Esquerra i Comuns. Maite Boada.
6: Junts, Esquerra i Comuns tanquen files, han criticat també a Barcelona, on no estava previst la possibilitat d'enviar policies als centres d'ensenyament.
7: Això és un autèntic error i un autèntic despropòsit. L'escola ha de ser un espai educatiu i un espai de confiança i no únicament un espai de control.
8: No només no necessiten Mossos a les escoles, sinó que tampoc es necessiten Mossos que s'infiltrin en les assemblees.
6: En nom del govern de la ciutat, la regidora d'Educació, Raquel Gil, i ha votat en contra, encara que diu està a favor de

0: resoldre els conflictes d'una altra manera, com s'ha fet fins ara amb educadors socials.
1: El que presenten vostès és una proposició política, un intent de reprovació al govern de la Generalitat i, per tant, malgrat estem d'acord amb moltes de les qüestions de com s'ha de solucionar, votarem en contra.
0: Només el PP i Vox han defensat obertament la presència de Mossos a les escoles.
2: Tot això, com us ho explicam en el context de la vaga de docents, els qui tornen també avui a sortir al carrer són els metges. És l'onzena aturada des de l'octubre i a les 11 del matí es concentraran a plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar al president Salvador Illa que negociï millores laborals i demandes que la consellera de Salut, Olga Pané, diuen no atén. Anna Banyeres.
3: El sindicat Metges de Catalunya, convocant de les mobilitzacions, denuncia que l'administració sanitària catalana no té cap voluntat de resoldre la sobrecàrrega laboral o la reducció de les guàrdies fins a 12 hores. De fet, assenyalen que cap representant de la Conselleria o del CatSalut s'ha presentat a cap de les últimes reunions de mediació convocades pel Departament de Treball, raó per la qual ara insten el president Illa a fer-se encàrrec de les negociacions. Xavier Lleonart, secretari general de Metges de Catalunya, remarca que, malgrat tot, resistiran.
4: Tenim una administració poruga que ens posa a prova, però la marató és més llarga del previst i creiem en la solució en aquest conflicte.
3: El sindicat mèdic, conscient del descens de participació a les últimes manifestacions, insta a sortir al carrer perquè està en joc, diuen, la qualitat assistencial del sistema públic.
4: Hem de decidir si lluitem per un model nou o si ens conformem 30 anys més amb la situació actual.
3: Els serveis mínims decretats garanteix les emergències, el transport sanitari urgent i l'activitat quirúrgica inajornable. La resta de serveis funcionarà com en un dia festiu.
2: En plana laboral també, centenars de persones es van concentrar ahir a la tarda davant el consulat del Japó a Barcelona en protesta a l'ERO anunciat per Nissan que planteja l'acomiadament de més de 200 persones a Catalunya, a Eloi Sadurní.
5: Una mesura que pot implicar la supressió de prop del 40% de la plantilla a Catalunya i que afecta les tres plantes del Prat del Llobregat i la Zona Franca. Després de reunir-se en una mesa de negociacions fracassada, segons els sindicats, el comitè d'empresa manté que els acomiadaments són injustificables. Joan Carles Llepes, d'UGT, i Mònica Figueres, de Comissions Obreres.
6: Ens neguem a acceptar l'ERE com a tal. És un tancament a totes les regles, no existeix el tancament parcial, per molt que vulgui dir l'empresa.
7: El plantegen d'una manera sesgada i molt globalitzada en Nissan a nivell mundial i estem parlant d'uns centres que no són deficitaris, que no perden diners i no creiem que estigui justificat el tancament d'aquests centres.
5: Un expedient que s'estén per diversos centres de Nissan a Europa amb l'objectiu de reduir un 10% la seva plantilla al continent i que en el cas de Catalunya aprofundeix en la retirada de personal després que l'any 2021 acomiadés 2.500 treballadors.
2: I un darrer punt, Comissions Obreres convoca avui una concentració davant les oficines centrals de Nestlé a Esplugues de Llobregat. La multinacional planteja un ERO que preveu l'acomiadament de més de 150 treballadors en aquest centre. El sindicat qualifica la mesura d'injustificada. Pablo Esteban, secretari general de Comissions Obreres de Nestlé, en declaracions a Ràdio 4.
8: El nostre objectiu com a força sindical és rebutjar aquest ERE, intentar-lo tombar, intentar donar arguments a l'empresa perquè no està justificat. És un ERE objectiu i estructural, no és econòmic perquè l'empresa no va malament. L'any passat va fer un rècord de facturació a Nestlé Espanya.
2: I abans dels esports, estem pendents a aquesta hora de l'intent de desnonament d'una dona, l'Olalla, i els seus tres fills del pis que viuen al carrer Buenos Aires 60 de Barcelona. El sindicat de llogateres denuncia que el fons New Amsterdam Developers, propietari de l'edifici, ha sol·licitat als jutjats la intervenció dels Mossos d'Esquadra que a aquesta hora ja comencen a executar el desnonament. Carme Arcarazo, portaveu del sindicat de llogateres.
9: New Amsterdam Developers vol fer-los fora per cobrar cada habitació el preu que ells paguen pel pis sencer. El PSC, Jaume Colluana, Salvador Illa, en comptes de multar aquesta empresa holandesa que es dedica a saquejar la nostra ciutat i a fer co-livings il·legal, el que fa és enviar els Mossos d'Esquadra per fer fora a famílies i per multar a tota aquesta gent que posem el cos per defensar el dret a l'habitatge.
2: I en esports, parlant de futbol, el jugador del Barça, Fermín, ja ha passat pel quiròfan. Jorge Agüero, bon dia.
10: Bon dia. El migcampista del Campillo va passar ahir a la tarda pel quiròfan amb la finalitat de solucionar la fractura del cinquè metatarsià del peu dret. El club no va voler comunicar un temps estimat de baixa, però aquest, en qualsevol dels casos, mai seria inferior als 2 mesos. En un acte publicitari, el seu company Pedri es mostrava molt colpit per l'absència del seu amic en el Mundial.
11: Es un palo para todos porque yo principalmente me llevo muy bien con él y quería que estuviese con nosotros, pero ahora toca recuperarse. El fútbol es así de puñetero a veces, tiene esas lesiones que no te dejan jugar cuando tú quieres y bueno, sobre todo desearle una pronta recuperación.
10: L'equip avui ha tornat als entrenaments amb la vista posada en l'intrascendent partit d'aquest dissabte contra el València a les 9 de la nit a Mestalla, amb el qual clourà el campionat.
2: I el Barça femení escalfa motors i ja es prepara pel partit de la final de la Champions aquest dissabte contra l'Olympique de Lyon. L'equip confia en la victòria, tot i que les franceses han guanyat 4 dels 5 partits que han disputat. Escoltam el tècnic Pere Romeu.
12: Estem fent les coses bé, crec que estem fent un bon joc. Crec que arribem força bé a aquest tram final de temporada a nivell de jugadores disponibles, a nivell de ritme de joc, a nivell de ritme ofensiu, a nivell de ritme ofensiu. En línies generals, crec que arribem en un bon moment.
2: De la cultura, Caixa Fòrum Barcelona presenta l'exposició Desenfocat, una altra visió de l'art. La mostra parteix de la sèrie dels Nenúfars de Monet com el primer artista que va presentar el concepte de desenfocat en l'art i a partir d'aquí reuneix 77 peces d'una 60ena de grans artistes contemporanis que han treballat aquest concepte, Montse Soto.
13: La poesia del desenfocament com a elecció estètica en l'art va suposar des del 1945 una nova manera de representar el món que a partir de Monet van seguir altres artistes com Giacometti, Marc Rothko, Eva Nielsen, Thomas Ruff, Alfredo Jarr, Bill Viola o Pipilotti Rist. La comissària de l'exposició Claire Bernardi, directora del Museu de l'Orangerie, on es va inaugurar per primer cop aquesta exposició, feta amb la col·laboració del Museu d'Orsay i Caixa Fòrum, explica com aquest mitjà va ser idoni per plasmar la inestabilitat del nostre món.
14: Què és qui fa quan
15: per representar de manera més digerible les atrocitats que van tenir lloc durant la Segona Guerra Mundial. Empren el desenfocat per amagar aquesta realitat que és massa dolorosa, per anar desvenant-la a poc a poc.
14: És una voluntat de la découvrir peu a peu.
13: Si la tècnica va ser originada per un defecte ocular propi de Monet, no és quelcom que analitza l'exposició. El que sí està clar és que molts artistes van aplicar aquesta manera volguda en la seva pràctica artística. Alguns d'ells s'incorporen com a novetat en aquesta exposició a Barcelona. Per exemple, una de les obres és un oli de gran format inacabat de l'anglès William Turner, procedent de la Tate de Harbour of the Bress, que es pot veure juntament amb totes les peces a Caixa Fòrum Barcelona. Ha desenfocat una altra visió de l'art fins al 27 de setembre.
2: I avui acabam aquest informatiu, el ritme de Ginestar.

Aquest migdia, a les 12, surten a la banda les entrades per a l'únic concert que faran a Barcelona en la gira del seu nou disc Gira tot igual, però diferent. Serà el 7 de novembre a la sala Razzmatazz.

0: Edició migdia. Ràdio Nacional. Ràdio 5. Mireia Moreno.
1: Bona tarda. Nou intent per reconduir la situació al sector educatiu. Departament i sindicats es reuneixen aquesta tarda amb una nova proposta sobre la taula per reconduir el conflicte. La consellera d'Educació, Esther Niubó, demana a la majoria sindical abandonar propostes de màxims i ha tornat a defensar l'acord ja tancat amb Comissions Obreres i l'UGT. Sentim la consellera Niubó i Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
2: Des del govern som conscients d'aquesta importància, d'aquesta complexitat creixent a les aules. Per tant, mirem d'enfortir aquests complements singulars per a aquests tutors, tutores i sobretot docents que exerceixen en centres de màxima complexitat.
3: Nosaltres hi anirem, malgrat la proposta no és una proposta digna.
1: Paraules de la consellera al Parlament, on també la situació del sector educatiu ha capturat part de la sessió de control al president. I mentrestant, avui, nova jornada de vaga, en aquest cas a les escoles Bressol. És un dels punts pels que passa l'actualitat d'aquest dimecres 20 de maig, però n'hi ha més. Anna Pujol, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Bilateral Estat-Generalitat.
4: Tindrà lloc aquesta tarda a Madrid i ha de servir per revalidar els darrers acords entre el PSC i Esquerra Republicana sobre els pressupostos. Hores abans, al Parlament, en la primera sessió de control a Illa, després de l'entesa entre tots dos partits. Escoltem Josep Maria Jové d'Esquerra i el president Salvadorilla.
5: Però, president, no es relaxi. No es pensi que amb aquests pressupostos ja tenen la feina feta i l'estabilitat que tant desitgen.
6: I té el meu compromís, aquí posarem tota l'energia, tots els esforços, i el meu compromís de que complirem, naturalment, allò que hem acordat.
1: Minut de silenci.
4: A Figueres, per l'assassinat d'una veïna ahir, presumptament a mans de la seva exparella, un home de 48 anys. Els veïns i l'Ajuntament condemnen els fets i es pregunten què va fallar, ja que l'agressor, detingut poc després dels fets, va trencar l'ordre d'allunyament que tenia en vigor respecte a la víctima fins a dues vegades en poques hores. Jordi Masquef és l'alcalde de Figueres.
7: Malauradament, el sistema ha fallat i ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat.
1: Recordem que el 900-900-120 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista. És gratuït, no deixa arrastrar la factura, però cal esborrar-lo del registre de trucades. I fins a 7 indicis.
4: Veu la jutgessa que Jonathan Andic podria haver matat el seu pare, Isaac Andic, premeditadament. En la seva interlocutòria argumenta que el fill del fundador de Mango tenia una obsessió amb els diners i destaca les contradiccions en les seves declaracions o la mala relació que tenien. També afegeix que Andic va anar prèviament fins a 3 vegades a la ruta de muntanya de Collbató, on van passar els fets fa 2 anys.
1: Uns 7.000 joves.
4: Busquen la seva primera feina al Saló d'Ocupació Job Barcelona, que connecta avui una vuitantena d'empreses que ofereixen 1.000 vacants. A aquests joves, Marta del Llauder és la directora del Saló.
8: El que sí que és real és que totes aquestes empreses que avui estan durant el dia de Job Barcelona tenen ofertes que oferir reals al moment.
9: Ahora estoy haciendo un máster de comunicación especializada y hoy vengo aquí al Salón para buscar trabajo y ver lo que sale.
4: Ara per ara l'atur juvenil frega el 20% a Catalunya.
1: I de la cultura, culte a la bellesa.
4: És el nom de la nova exposició del CCCB que s'inaugura aquest dimecres. Una mostra que explora la filosofia i les definicions d'allò que és vell i com s'han construït els cànons estètics, per reivindicar també aquells cossos i belleses exclosos per la norma.
1: Gràcies, Anna. Moment ara per la informació de serveis. I a aquesta hora ens interessem per la situació a les carreteres. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
10: Hola, bona tarda. La veritat és que aquesta hora parlem de calma en aquesta xarxa viària. Ara hi ha poc volum de trànsit i el més important, i afortunadament no tenim constància de cap gran incidència que ens hagi de complicar la circulació. A prop de Barcelona, les rondes poden anar un pèl descarregades, pot anar revins i aturades, no arriben al quilòmetre s'endocant ja el nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. Per tant, com us dèiem, de moment calma a les principals carreteres i autopistes catalanes. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Gràcies. La previsió del temps, a Emet, Noelia García.
11: Avui dimecres a Catalunya pugen les temperatures. Màximes de 32 graus a Lleida, 28 a Girona, 24 graus a Barcelona i 23 a Tarragona. Durant els pròxims dies continuaran pujant les temperatures, especialment a zones de l'interior, i s'esperen dies de calor. Aquesta tarda sol i cel poc ennuvolat, però atenció a la meitat nord. Allà es formaran núvols d'evolució i no es descarten possibles ruixats de forma aïllada.
0: Edició migdia. Mireia Moreno.
1: Avui parlem dels arbres, i és que viuen molt més que nosaltres, i alguns d'ells amaguen un significat especial pel territori i pels veïns de les zones on habiten. En alguns casos, estiguin morts o vius, estan protegits per la Generalitat, i això fa que no es puguin tallar i que se'n tingui una cura especial. Parlem dels arbres monumentals. Cuidar aquestes espècies és clau per garantir un ecosistema forestal saludable, però com és el procés de tria d'un arbre monumental? Ens ho explica en aquest reportatge la nostra companya Anna Pujol.
4: El pi de les Tres Branques, el Berguedà, el pi d'en Xandri, a Sant Cugat, l'Operot, a Horta de Sant Joan, el pi del Pla de Parlet, a Serós, l'arbre de la Llibertat de Llançà, tots tenen una característica en comú. Són arbres monumentals. En total, a Catalunya n'hi ha més de 300 i enguany se n'han declarat 24 de nous.
12: Per ser arbre monumental, doncs, com a mínim has de tenir certes dimensions, una certa edat, però sobretot també hi ha d'haver un vincle amb la població local, perquè al final qui proposa l'arbre monumental al càsting és la població local.
4: És Sandra Saura, investigadora del CREAF, que ha analitzat l'estat de salut d'una vuitantena d'arbres monumentals davant factors de risc, com el canvi climàtic o la sequera, i parla de la seva importància com a punts calents de la biodiversitat. En alguns s'hi han arribat a identificar més de 100 espècies, algunes de les quals protegides.
12: Malauradament, tenim una història forestal al nostre país, que hem deforestat durant tants anys, i tenim uns boscos relativament joves. Llavors, quan hi ha aquests arbres tan grans, doncs per moltes espècies que els necessiten, són grans punts per ells, per aquestes espècies, per poder sobreviure. Estem trobant, per exemple, que, de fet, molts d'aquests arbres són tan vells que tenen parts mortes en la capçada. I en moltes d'aquestes parts mortes, no?, doncs hi ha molta vida. Llavors, és com a vegades com més... Més part morta, més vida hi ha, doncs perquè hi ha invertebrats, petits insectes.
4: Per aquells a qui ja els hagi picat el cuquet i vulguin veure un arbre centenari de prop, l'aplicació Arbres Monument.cat proposa reptes per anar coneixent-los una mica més i amb un mapa d'on es troben convida a fer-los una visita. Roger Berniol n'és el desenvolupador.
13: Tothom, quan es descarrega l'app, comença a ser un pixapí. És la forma que he trobat per enganxar una miqueta l'usuari, i a mesura que van visitant nous usuaris, van augmentant aquest nivell d'explorador. Tothom és pixapí, tant els de Barcelona com els de fora, vull dir. Diguem-ho així, tothom és un pixapí dels arbres. A mesura que em vas visitant, deixes de ser un pixapí.
4: Explica que en uns 3 mesos, 2.000 usuaris ja l'han descarregat.
13: A partir de l'aplicació s'obre una porta que més gent ho conegui, i un diumenge qualsevol algú digui, va, tinc ganes d'anar a fer una excursió, què puc fer? Entro a l'aplicació dels arbres a buscar quin és l'arbre més proper que tinc.
1: Per continuar parlant d'arbres i boscos, ens acompanya Míriam Piqué, és directora de transferència del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. Bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
1: Parlàvem fa uns minuts d'arbres monumentals, és a dir, d'espècies protegides en aquest àmbit. És clar que no es poden protegir tots els arbres d'arreu del territori, però creu que la gestió forestal continua sent un repte pendent a Catalunya?
14: La gestió forestal dels boscos és algo realment molt important que la societat, i sobretot la societat més urbana, doncs, pugui entendre que és un dels reptes que tenim. Se gestionen els boscos, però encara queda molt marge per gestionar encara més el nostre paisatge forestal. Pensa que tenim 2/3 de Catalunya són boscos, i aquests boscos que tenim són realment molt, molt biodiversos, tenen moltes potencialitats tant de producció de fusta com de productes no fusters, i crec que el repte és això, no? Poder aconseguir gestionar-los i posar-los en valor i preservar-los.
1: Un dels elements importants en aquesta gestió de boscos és la neteja de tots aquests espais. És important, sobretot per prevenir, ara que ens trobem a les portes de l'estiu, si bé és cert que venim d'una primavera molt plujosa, la temporada d'incendis forestals.
14: Mira, bona pregunta, perquè el tema de la neteja dels boscos és un tema que surt recurrentment, i els que treballem en silvicultura, els experts en enginyeria forestal, ens agrada sempre matisar-ho, no? Quan parlem de boscos, aquests boscos són arbres, però també és sotabosc, matoll. I és molt important gestionar aquest sotabosc. I nosaltres, quan parlem de gestionar el sotabosc, parlem de fer estassades de sotabosc, que vol dir treballar aquest sotabosc i tallant-lo, que no cal tallar-lo tot, pots tallar una part del sotabosc. Per què? Perquè és el principal factor de propagació dels focs. Al Mediterrani i a casa nostra, els focs són una de les principals amenaces que tenim, tant ambientals com a, també com a, de protecció civil. Cada cop els boscos estan arribant més a la zona urbana. Per tant, aquestes pluges abundants que hem tingut aquests darrers mesos són, sens dubte, una notícia molt bona, perquè, bueno, després d'anys marcats per sequera, sabem que venim de 3-4 anys de molta sequera, ara tenim els camps verds, tenim els boscos amb molt vigor, amb molt sotabosc, però això també és un arma de doble filo, no? Perquè si comencem a tenir ara dies amb sequera, dies amb temperatures molt elevades, tota aquesta biomassa que s'ha acumulat als boscos realment pot ser un problema molt, molt gran. De fet, l'any passat, els incendis més greus que hem tingut a la península Ibèrica van ser després d'una primavera molt plujosa. Per tant, tenim ara molt sotabosc, tenim molta biomassa i és molt important preparar-nos perquè quan arribi l'estiu tinguem aquests boscos amb menys densitat de sotabosc.
1: Parlar d'una fórmula única és impossible, és una solució complexa, però per on creu que passa? Perquè, a més, és inevitable parlar de gestió de boscos sense parlar de canvi climàtic. Tot ens hi aboca, no?, que cada vegada aquests fenòmens, com per exemple els incendis, siguin més extrems, afectin més els nostres boscos. Per on passaria, per exemple, des del centre, aquests projectes de futur que hi ha en marxa per prevenir tot això?
14: Tot aquest tema s'ha d'abordar des d'una visió molt holística. La gestió forestal avui en dia té molts reptes, tant la producció sostenible de la fusta i altres productes forestals, que això es diu la provisió dels serveis ecosistèmics, també tenim el repte de la prevenció dels incendis, el repte de la conservació dels seus valors de biodiversitat i valors de fixació de carboni, el bosc regulador de l'aigua. L'aigua que nosaltres bevem té molta relació també amb com estan aquests boscos, no? Les capçaleres dels nostres rius i a les muntanyes. Per tant, avui en dia, amb el context de canvi climàtic, que cada cop tenim més amenaces, com la sequera, els boscos estan més estressats, a partir d'aquí tenim afectacions de plagues, malalties... Per tant, aquesta gestió forestal ha de tenir un component multifuncional i és una gestió més complexa que poder fa uns anys. Per abordar-la, calen instruments d'ajuda. Moltes vegades amb aquestes finques ho sabem que la majoria estan en boscos privats, per tant necessitem incentius, necessitem donar suport a que les finques forestals puguin fer aquesta gestió multifuncional. També el que necessitem és posar en valor els boscos. Des del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, per exemple, estem treballant molt amb aquesta visió holística. Tenim quatre grans programes al centre, un que és de gestió forestal multifuncional, proveir dels millors coneixements i les eines i les tècniques per fer una silvicultura que pugui fer front a aquests reptes. Tenim un altre programa que és de bioeconomia, que és poder veure quines són les potencialitats dels boscos i quins productes podem obtenir dels boscos que tinguin major valor afegit i que, per tant, ens permetin finançar la gestió tan necessària d'aquests boscos. Tenim un programa de conservació de la biodiversitat, per poder integrar aquesta conservació dels boscos. Tenim un altre gran programa que són de tecnologies i d'innovació amb tecnologies per poder també implementar tot això que comento. I des del centre treballem d'aquesta visió holística per a poder avançar, no?, amb aquesta gestió i conservació dels boscos per posar-los en valor i preservar-los.
1: És un abordatge complex i multifactorial, sens dubte, però molt interessants a totes aquestes propostes. Míriam Piqué, directora de transferència del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, gràcies per atendre la trucada de l'edició migdia i bona tarda.
14: Moltes gràcies. Adéu, bon dia.
1: De la cultura, la directora Andrea Jiménez porta el llibre Contra Antígona, una reflexió sobre la salut democràtica en l'actualitat que vol reconvertir el text de Sòfocles en una trobada col·lectiva. Montse Soto.
15: Per a fer-ho, l'espectacle vol desfer el relat de les heroïnes i els herois com a solució als nostres problemes i reivindica cada dia el lloc de la intel·ligència col·lectiva, convidant a 14 espectadors per funció a convertir-se en el cor grec.
16: Doncs és una proposta que requereix la participació del públic.
15: Andrea Jiménez.
17: En aquesta proposta, el cor el conformaran 14 espectadors i espectadores diferents cada dia que hauran de prestar-se voluntàriament a l'experiència. I si no hi ha 14 voluntaris, l'obra no es pot fer.
18: Que jo enterraré el meu germà. I si per culpa d'haver-ho fet he de morir, me'n sentiré orgullosa.
15: Xavi Sáez, Clara de Ramon, Marc Soler i Júlia Truyol, aquesta darrera en el paper d'Antígona, integren, entre d'altres, el repartiment de la peça, on Andrea Jiménez ha comptat amb la col·laboració de Victòria Spunsberg. La intenció del muntatge és fer-nos pensar sobre el costat més obscur de la democràcia a través d'aquest exercici de reflexió col·lectiva.
17: La nostra salut democràtica i ciutadana en un context de polarització, guerra i reducció de la qualitat del debat polític i públic, com una possible guia en aquest temps d'obscuritat i perill per a les nostres democràcies.
15: Contra Antígona es podrà veure a la sala Fabià Puigcerver des de demà fins al 21 de juny i després farà temporada a Madrid.
19: Moltes meravelles, però no n'hi ha cap de més gran que l'ésser humà.
1: Doncs així hem arribat al punt de 3:45 de la tarda. És moment de repassar el més destacat de l'actualitat esportiva. Marc Galluc, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
19: Esports.
4: Recta final de la temporada esportiva amb el Barça femení preparant la final de la Champions, que jugarà a Oslo dissabte, i el Girona una altra final, més dramàtica, el darrer partit de Lliga contra l'Elx, també dissabte a Montilivi a Caixa Ufaixa. En parlem, com també de partits importants de bàsquet i waterpolo, i conversarem amb l'entrenador de l'Amol Granollers, Antoni Rama, que acaba de renovar el seu contracte amb el Club Vallèsà per 3 anys més. D'aquestes i d'altres qüestions en els propers minuts. Comencem. I ho fem parlant del Barça, del masculí també del femení. D'entrada, el primer equip prepara el darrer partit de Lliga, dissabte a València. El primer que es perdrà, Fermín, que ahir va passar pel quiròfan i tampoc podrà jugar al Mundial, com estava previst. Fran Robert, bona tarda.
20: Bona tarda. Anita, el Barcelona va informar en un comunicat que la intervenció de la fractura al cinquè metatarsià del peu dret va ser un èxit, i tot i que el temps de recuperació es decidirà en funció de l'evolució, podria estar de baixa de 2 a 3 mesos. En un acte publicitari, Pedri va assegurar que la lesió de Fermín López ha estat un autèntic gerro d'aigua freda per a tothom, i el canari també va fer balanç de la temporada parlant de les espinetes clavades.
21: Bueno, creo que es una temporada buena, 2 títulos. Cuando ganas títulos siempre se dice que es una buena temporada, pero está claro que te quedan espinitas clavadas de la Champions, de poder llegar más lejos, de intentar ganar esa Champions que todos queremos, pero bueno, si haces el balance de toda la temporada, en lo personal me he sentido bien, he tenido algunas lesiones que ojalá pues no se hubiesen dado, pero son cosas que pasan en el fútbol y ahora me siento muy bien.
20: Qui també passa per un gran moment després de superar la segona lesió greu al genoll dret és Gavi. Va reaparèixer a mitjans de març i des d'aleshores s'ha convertit en una peça clau de la sala de màquines blaugrana. En una entrevista que publica el Mundo Deportivo, el migcampista de la Masia explica que l'equip triomfa perquè han format una gran família amb futbolistes de la casa i sense massa fitxatges, i atenció, envia un missatge contundent als jugadors que s'incorporin al Barça aquest estiu.
22: Que estén por y para el equipo es lo más importante, y que, bueno, que no vengan, te iba a decir de estrellita, pero de superiores, porque al final yo creo que eso no ayuda. Tenemos que estar todos a una y remar todos juntos, es lo que estamos haciendo estos 2 años.
20: Gavi també expressa el desig d'anar al Mundial, curiosament, amb el Leva de RTVE per aquesta Copa del Món. Ojalá, tant de bo.
22: El míster siempre ha confiado en mí desde que llegó a la absoluta. Bueno, he sufrido mucho y yo estoy mejor que nunca, la verdad, me siento mejor que nunca. Yo creo que este último mes pues he dado la talla de sobra, he estado a un nivel magnífico para mi club y hemos podido conquistar la Liga. Y como te digo, bueno, ojalá poder estar ahí en el Mundial.
20: Després de 2 dies de festa, els de Hansi Flick han tornat a entrenar per preparar l'últim partit de la temporada de dissabte a les 9 del vespre al camp del València, i Ferran Torres sembla que ha deixat enrere les molèsties al bíceps femoral de la cuixa esquerra

0: Final, la Caro avui ha fet una bona sessió de reincorporació amb el grup, l'hem vist molt bé, esperem que pugui fer una bona setmana per estar disponible de cara al dissabte, i la Irene, la idea és un treball, uns primers dies un pèl més individualitzat, un pèl més separat al grup, amb la intenció de que també arribi, igual que la Caro, disponible el dissabte.
1: Doncs parlava d'aquests dos noms propis, però en general el tècnic català creu que el seu equip arriba a la final en un molt bon moment.
0: Estem fent les coses bé, crec que estem fent un bon joc. Crec que arribem força bé a aquest tram final de temporada, a nivell de jugadores disponibles, a nivell de ritme de joc, a nivell de ritme ofensiu, a nivell de ritme ofensiu. En línies generals crec que arribem en un bon moment. Crec que una final no és només arribar en un bon moment, sinó que juguen molts factors emocionals, molts factors que no tenen tant a veure amb la tàctica ni amb l'estat individual dels futbolistes, però si em preguntes, prefereixo mil vegades arribar com arribem que no arribar en un altre moment.
1: Doncs arriben en el moment precís, segons el mateix entrenador, segons Pere Romeu, aquesta final serà dissabte a Oslo i l'equip, com explicàvem, ha efectuat la darrera sessió preparatòria abans de viatjar demà cap a la ciutat noruega. I amb el Barça campió ja fa dues jornades, ara parlem de la Lliga masculina, de la darrera jornada, que serà aquest dissabte, amb el Barça, dèiem, campió i l'Espanyol salvat. Totes les mirades cap a aquesta darrera jornada de Lliga, dissabte en horari unificat a les 9 de la nit, passen pel Girona, que té un dramàtic partit a Caixa o Faixa contra l'Elx, i només li serveix la victòria per no perdre la categoria. A nivell de l'estat de l'equip, ja sabem que el defensa Alejandro Francés no té cap lesió al genoll esquerre, tot i que es dubta pel partit, i el que volem saber ara és com afronta el club i la ciutat un enfrontament tan decisiu. Anem cap a Girona, en Josep Guardiola.
2: És innegable que aquesta setmana a Girona tothom ha tirat la vista enrere per començar a recordar aquells moments més màgics i també els més tràgics que l'equip ha viscut a Montilivi en aquesta època moderna de l'entitat gironina. En el costat positiu cal remuntar-se al juny de 2008 quan el conjunt gironí va derrotar el Ceuta per pujar després de 40 anys sense militar a la segona divisió A. També cal recordar el penal de Quico Ratón contra el Múrcia ja en el descompte de l'últim partit de Lliga el 2010, quan l'equip era entrenat per Narcís Julià, una pena màxima transformada que va salvar l'equip del descens. Salvació que també arribaria contra el Depor en un últim partit a casa amb victòria 3-1 el 2014 i, evidentment, l'empat a 0 amb el Saragossa el 2017 que donava el primer ascens de categoria aconseguit, a més, a Montilivi. En el bàndol negatiu, doncs, derrotes davant de l'Osasuna, l'Els i el Rayo Vallecano en tres play-off en descens consecutius i també la derrota del 2019 davant del Llevant per 1-2 en aquell equip que entrenava Eusebio i que va tornar a acabar baixant a la segona divisió. Moments, com dèiem, positius i negatius que aquesta setmana tornen a reviure. I mentrestant el club ha fet una ridícula proposta per omplir Montilivi aquest dissabte i és que hi va anunciar que regalava 100 banderoles als 100 primers socis que arribessin a la botiga de l'entitat. 100 banderoles per una ciutat que es vol engalanar, segons el mateix club, i que té 100.000 habitants amb un estadi de 14.000 espectadors. Sembla poca proporció si es vol donar color a Montilivi. En tot cas, les penyes i els seguidors sí que s'han organitzat i ja han preparat una rebuda multitudinària aquest proper dissabte a les 7 de la tarda quan arribi l'equip a Montilivi per tal de fer-lo sentir el seu escalf en les hores prèvies al partit que serà decisiu davant de l'Els.
1: Gràcies, ho necessitaran perquè és importantíssim, és vital. La victòria per continua a la primera divisió. I encara en futbol, l'empat del City de Guardiola ahir contra el Bournemouth d'Iraola, el penúltim partit de la Premier, va donar el títol ja definitivament a l'Arsenal d'Arteta. Per cert, també han passat blaugrana. 22 anys feia que no guanyava el títol l'equip anglès. Tot sembla indicar que Guardiola deixarà el City després de 10 anys. I avui, final de l'Europa League, a Istanbul, entre el Friburg alemany i l'Aston Villa anglès a les 9 de la nit. I a casa nostra, en el poliesportiu, avui pendents de partits de bàsquet i waterpolo. Dani Esclusa, bona tarda.
3: Què tal, Marga? Bona tarda. Començarem parlant de bàsquet. Avui el Joventut de Badalona visita el pavelló del Tenerife per disputar el partit pendent de la jornada 30 de la Lliga ACB. Els de Dani Miret venen amb una bona dinàmica després de dues victòries consecutives, l'última a la pista del Real Madrid, i amb un objectiu clar, com expressava el pivot suec Simon Mirgander.
4: Queremos acabar la temporada como dices, lo más arriba posible y ganar los máximos partidos que quieran. Y el objetivo es quedar sextos para jugar contra los terceros para el playoff y es un objetivo muy bueno, pienso yo, y creo que podemos hacerlo.
3: El partit començarà a les 9 de la nit i el tècnic verd i negre podrà comptar ja amb el seu nou jugador, el pivot francès Yanis Moren, que arriba

0: va per suplir el lesionat Ante Tomic després que hagi arribat a temps al transfer des del Japó, el país on jugava fins ara el francès. I com deies, Marga, també estem pendents avui del waterpolo. L'Atlètic Barceloneta disputa el seu últim partit de la lligueta de quarts de final de la Champions amb la classificació per la final a 4 que es disputarà a Malta el proper mes de juny ja a la butxaca. Els de Fran Fernández visiten la pista de l'Olympiacos a 8:45 del vespre. Un Atlètic Barceloneta que, per cert, ja té rival a la final de la Lliga serà el Club Natació Sabadell, que va vèncer ahir en el tercer i definitiu partit de la seva semifinal al Club Natació Barcelona 14-12. Això pel que fa a la Lliga masculina, però a la femenina també estan en joc les semifinals. Avui, primer partit entre Mataró i Sabadell. Ahir el Sant Andreu es va avançar en la seva eliminatòria contra el Terrassa en guanyar el primer partit per 13-9.
1: Gràcies, bona tarda.
0: Bona tarda.
1: I l'entrenador de l'handbol granollers, Antonio Rama, acaba de renovar el seu contracte amb el club per 3 temporades més, us ho dèiem ahir, fins al 2019, i avui està amb nosaltres. Antonio, bona tarda.
2: Bona tarda, què tal?
1: Molt bé, abans que tot, felicitats per aquesta renovació, 3 anys més al club de la teva vida, no?
2: Sí, realment és com allargar aquest projecte que va començar fa molt de temps i amb molta incertesa i que s'ha anat, diguéssim, que ha anat quallant al cap dels anys.
1: Uh-huh. Està clar que s'ha anat consolidant amb bons resultats, amb bones trajectòries. Un Antonio Rama que va començar quan només era un nen de 9 anyets, no? A la base del Granollers, que has estat jugador, entrenador, ho recordes?
2: Te n'adones, doncs mires una mica enrere i veus que has passat tota una vida al costat d'aquest esport i d'aquest club.
1: I sobretot això, en aquest club no és molt habitual a l'esport ultraprofessional que els entrenadors durin tant de temps en una banqueta, no sé, tant a l'handbol, però en aquest cas estàs acabant, encara no s'ha acabat, la novena temporada, i si es compleix el teu nou contracte seran 12 anys. No sé si t'ho esperaves.
2: No m'ho esperava, de fet, no m'ho esperava ni quan vaig començar de segon amb el Carlos Viver, uh-huh, que van fer 3 anys previs a agafar jo el primer equip,
1: sí.
2: I bueno, era allò de dir, bueno, veurem, no? Perquè tothom sap com és aquest tipus de feines, no? I de tasques, que bueno, a la que perdis 5 partits seguits ja començaràs, uh-huh, a estar una mica en entredit, uh-huh, i veurem quant de temps podem estar aquí. Però la veritat és que ha sigut una situació, doncs, ja dic, molt natural i que hem anat evolucionant i hem anat canviant, i això també fa, doncs, que tinguis nous reptes cada temporada.
1: Uh-huh. I aquesta temporada encara no s'ha acabat, encara us queda algun partit de Lliga, però quin balanç en fas fins al moment? Aquella eliminació europea per poquet amb el Porto, no? Tot plegat.
2: Sí, al final sempre vols més, no? Però també és veritat que portem molts anys, penso que estan en unes posicions, penso que podem dir-ho, per sobre una mica de les expectatives, i que, uh-huh, i que amb la gent que tenim, amb el pressupost que tenim i amb diguéssim, tot aquest moviment que tenim constant, que siguin capaços d'estar en aquestes posicions de dalt, en competicions europees, i per posar, diguéssim, pegues, doncs aquest any ens hagués agradat estar a la fase final de la Copa del Rei, que vam caure eliminats.
1: Sí.
2: Ara estem a 2 partits, uh-huh, i podem quedar tant segons com cinquens.
1: Sí, però podeu ser segons encara, clar, per darrere del Barça.
2: Sí, matemàticament encara estem vius i realment hem de lluitar molt aquests 2 partits. Però penso que el balanç és molt, molt positiu.
1: Escolta, i el futur, que, clar, has signat una renovació, per tant, 3 anys vista, i a més un segon, que ja no serà Antonio García, un mite doncs, com a jugador que ha marxat, sinó que serà Robert Cuesta, l'entrenador fins ara del femení. Com veus aquest futur més proper?
2: Bueno, doncs, també amb aquest punt d'il·lusió diferent. Al final, l'Antonio penso que ha fet o està fent, diguéssim, el seu camí i ens ha ajudat moltíssim quan estava a la pista i aquest any a la banqueta, però també és veritat que ell té aquesta pretensió, no? I les ganes i que ho farà molt bé. I especialment amb el Robert, doncs ja feia temps que tenia ganes, perquè amb el Robert ens uneix, a part d'una amistat, doncs també una, potser unes carreres així bastant paral·leles, doncs mira, és un al·licient més.
1: Uh-huh. I a buscar, com sempre, doncs noves fites. És molt difícil aquí a la Lliga Sobal treure-li el primer lloc al Barça, no? Això és molt difícil.
2: Sí, és molt difícil, però sempre ho dic. Tothom hauria d'intentar pujar un esglaó més, no? I si que sigui perquè els altres cada vegada millorem i ens apropem una mica més a aquestes fites, no, que té el Barça, que ja dic, a Lliga Sobal és molt difícil treure el primer lloc, ja és difícil treure-li 2 punts, mm-hmm, pues imagina't la Lliga.
1: Clar. Però bé, reptes sempre sobre la taula i el primer que teniu és acabar quan millor possible la temporada, a veure si sou segons i ja pensant en el futur. Moltíssimes gràcies, Antoni, i moltes felicitats.
2: Gràcies a tu.
1: Doncs abans d'acabar i després d'aquesta conversa us direm que una catalana, Paula Blasi, continua doncs guanyant tot allò que es proposa, perquè després de guanyar la Vuelta Femenina, ahir va guanyar la Clàssica Internacional Durango-Durango a Biscaia amb 16 segons sobre la seva perseguidora, 113 quilòmetres a més de 1.400 metres de desnivell. La catalana de 23 anys, sens dubte, és la gran sensació de la temporada femenina i que no podrà guanyar tornejos de moment és Carlos Alcaraz. Ja sabeu que ahir va anunciar que tampoc estarà a la gira de gespa, ni a Queens, on defensava títol, ni a Wimbledon. És tot pel que fa als esports. Bona tarda.

0: Las dos, la una en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. En este miércoles en el que el Congreso se ha convertido un día más en el escenario en el que Partido Popular y Vox han exigido al Gobierno que se vaya y en el que el Ejecutivo responde que no tiene motivos para hacerlo. En los últimos meses, cada crisis que ha planeado sobre el gabinete de Pedro Sánchez ha recibido la misma reacción por parte de la oposición: colocar al presidente del Gobierno como figura indispensable en cada controversia. Y la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero pues no ha sido una excepción. Ha subido además un punto más el volumen. Vox pide moción, el PP dice que es infantil convocarla siquiera sin sumar los apoyos necesarios, pero que va a hacer todo lo posible por echar al Gobierno y exige elecciones. El Ejecutivo apoya Zapatero, dice que en el auto no se exponen pruebas concretas de delito y también repiten patrón, giran el foco del caso concreto a los logros del Gobierno y aseguran que queda un año de coalición hasta que saquen las urnas. Lo que iba a ser el primer cara a cara a Sánchez Feijóo tras las elecciones andaluzas se ha convertido en algo totalmente distinto. Cámara baja, Sandra Gallardo, buenas tardes.
2: Buenas tardes. El día después, Moncloa dice que el auto les tranquiliza porque no ven pruebas concluyentes. En el PSOE tratan de digerir el golpe y faltaba escuchar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha defendido la presunción de inocencia de Zapatero.
3: Sin su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. ¿Qué hace todavía ahí, manchando un día más la presidencia del Gobierno de España?
4: Toda la colaboración con la justicia, toda, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
2: Se lo decía a Feijóo, que pide su dimisión y descarta por ahora la moción de censura que le está reclamando Vox. Abascal sitúa a Sánchez al frente de una trama.
5: Que usted es el jefe de Ábalos, usted es el jefe de Coldo, usted es el jefe de Cerdán y usted es el socio o el jefe de Zapatero, pero eso ya nos lo dirán los tribunales.
2: Los socios modulan el mensaje, hoy ya no hablan de lawfare, confiesa estar jodido. Rufián, Esquerra, Sánchez, dispuesto a agotar la legislatura.
6: Si esto es verdad, es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor.
4: Quiero recordar, a diferencia de lo que ocurría cuando gobernaba Aznar o el señor Rajoy, que durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero no hubo ningún caso de...
2: No hubo corrupción durante el gobierno de Zapatero, reivindica Sánchez el legado político de todo un símbolo socialista.
0: Los socios, algunos más cautelosos que otros, escuchaban a Gabriel Rufián, también escuchamos Esquerra, Izquierda Unida, Podemos, PNV, Compromís.
7: Estoy jodido. Yo no sé si ustedes están fastidiados. 88 páginas. 88. Si esto es verdad, es una mierda. Es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor. Pero merece una respuesta.
8: Lo primero que es necesario en este país es regular bien todas las actividades de los expresidentes del Gobierno. Eso es una cosa que está clarísimo. Y segundo, desde luego, si se ha cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito, claramente.
9: No pinta bien el auto.
10: Tenemos a la espera, está el inicio, la instrucción está en un inicio, por lo tanto vamos a ver cómo se desarrolla.
11: Prudencia, que él se pueda defender en el proceso judicial y si hay corrupción, todo el peso para esta persona, para cualquiera, venga del partido que venga. Parece que no está tan claro que haya la UFER.
0: Bueno, pues repasaremos, porque toda esta gente se ha leído, todos estos políticos han leído ese auto del juez Calama, que nosotros también hemos repasado, un auto que, bueno, hace que surjan varias preguntas que vamos a intentar responder también a partir de y media. Además de la política, hace unos minutos hemos sabido que Mónica García y Emilio Delgado en Más Madrid han sellado la paz con un acuerdo de lista única para las primarias de Más Madrid, encabezada finalmente por la ministra de Sanidad. El actual diputado regional formará parte del grupo de referencia para el Congreso de los Diputados. El calendario de primarias de la formación comenzará el próximo 1 de junio, que es la fecha desde la que podrán empezar a inscribirse las candidaturas. Del exterior, atentos a esa visita de Putin a China. Los presidentes, tanto chino como ruso, Xi Jinping y Vladimir Putin, han defendido hoy en una reunión un orden internacional justo, con el líder chino criticando las tendencias hegemónicas días después de la visita del estadounidense Donald Trump, afirmando además que la reanudación del conflicto en Irán sería inaceptable. Mientras tanto, el estrecho de Hormuz sigue cerrado, sigue teniendo efecto en precios y bolsas. Nos vamos a la de Madrid. David Martínez, buenas tardes.
9: Buenas tardes. Hoy con subidas en las europeas, avances de en torno al 0.5% para el IBEX 35. De momento, Wall Street también apunta a una apertura en verde, mientras que los inversores se centran en varios frentes. Por un lado, el petróleo, que hoy baja casi un 2%, lo que lleva al Brent hasta ligeramente por debajo de la frontera de los $110 por barril. Otro frente son los bonos, con fuerte repunte de las rentabilidades, pese al ligero respiro de hoy, augurando un repunte de la inflación por la guerra en Irán. Y el último, los resultados que presentará esta noche el gigante tecnológico Nvidia.
0: Pero tenemos más noticias. Rosa Perarna, buenas tardes.
12: Buenas tardes, Sandra. Empezando en Vitoria, porque acabamos de conocer la condena que el juez impone al asesino de Mayalen. Hace unos días el jurado le declaró culpable de matar a su mujer en 2023 cuando estaba embarazada de melliza. Xavi Pita, ¿cuál es la pena? Buenas tardes.
13: Bueno, 27 años de prisión para Jaime Roca por el asesinato de su mujer Mayalen Mazón. La pena comprende 25 años por el asesinato de la víctima, por aborto y 2 años también por el abandono de su hija menor. La magistrada señala también que Roca no tenía indicios de colapso mental durante los hechos. La acusación popular y particular pedía para él la pena máxima, 45 años de prisión. A Jaime se le acusaba de los hechos sucedidos en 2023, cuando asestó 13 cuchilladas a su mujer embarazada de mellizas con su hija de 2 años de edad presente, a la que dejó abandonada en el lugar de los hechos y sola durante 18 horas. La jueza impone también libertad vigilada, comunicación y aproximación para su hija y padre de la víctima, además de indemnizarles. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
12: Recuerden, el 016 es el teléfono para pedir ayuda. Más noticias de este miércoles. Sanidad ha anunciado que amplía el cribado de cáncer de mama. Va a empezar 5 años antes, a los 45, y se extenderá hasta los 74. Este cambio llega 2 meses después de que María Varela, una superviviente de cáncer de mama metastásico, presentara miles de firmas al ministerio. Celebra el anuncio, pero lamenta que se vaya a tardar tanto tiempo en implantarlo.
14: Está muy bien adelantar el cribado a los 45 años para las mujeres, pero no podemos permitir, por ejemplo, que les se dé un plazo de 6 años a las comunidades autónomas para poder implementar esta norma.
12: También estamos atentos al tiempo, al primer gran episodio de calor del año. Ya lo estarán notando y va a ir a más con termómetros por encima de los 35 grados en muchas zonas del país. Ainhoa Caballero, buenas tardes.
15: Buenas tardes. ¿Lo habrán notado? Calor de verano en toda España, sobre todo en la Comunidad Valenciana, en Murcia y en el sur de Andalucía. Allí, ventiladores activados, se están superando los 30 grados y no ayuda la calima. Casi 40 marca a esta hora los termómetros en Sevilla. Duro para los que van al rocío.
16: Vamos buscando ya la sombra.
17: Hidratándonos mucho, recogiendo las sombras que haya.
18: ¿Que tiene mucho calor? Pues te pone un sombrerito.
15: Tenemos un episodio de calor anómalo de hasta 10 grados por encima de lo normal para esta época. Y en el norte, pues hay que habituarse.
19: Fenomenal, con todas las lluvias que hemos tenido.
20: Los jubilados es lo que buscamos.
21: Sol. Y ahora, porque llevamos un mayo un poco bastante raro.
15: Y subiendo, mañana jueves, noches tropicales en Cádiz o Almería. Van a dormir con 20 grados y durante el día 30 en casi todo el país. ¿El fin de semana? Pues según la EMET hay que esperar para dar certezas. Hay incertidumbre de momento.
12: Y una última parada, Sandra, en un lugar muy lejano. De ocurrir una catástrofe mundial, la humanidad tiene un depósito de más de 1 millón de semillas de numerosas especies. Está ubicado en el archipiélago noruego de Svalbard, en el Círculo Polar Ártico. Y hoy es noticia porque ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional. Redacción en Oviedo, Roberto Caubilla, buenas tardes.
22: Buenas tardes. A modo de Arca de Noé, son los guardianes de la biodiversidad. Albergan en esa cámara acorazada en medio del Ártico 1 millón de semillas, un cuarto de su capacidad, un proyecto que ha demostrado ya su efectividad en Siria. Tras el conflicto armado, pudieron recuperar su cultivo de cereal, que había quedado totalmente arrasado. También para luchar contra el cambio climático. Todo un esfuerzo colaborativo, ejemplo de multilateralidad en pro de la humanidad, que es lo que quieren destacar con este galardón. Escuchamos a Gustavo Suárez Pertierra, presidente del jurado.
23: Una póliza de seguro para el futuro de la humanidad, ¿no? Y eso es lo que hay que destacar, y que sea un producto del multilateralismo, que no depende de la acción de los gobiernos, que depende también de la acción de los gobiernos, pero de la acción ciudadana, ¿no?
22: En nuestro caso, en el caso de España, guardamos desde marzo en esa bóveda más de 700 semillas de olivo, que es el legado para las generaciones futuras.
0: En deportes, el Rayo comparece ante los medios a una semana de su final continental. Daniel Ampuero, buenas tardes.
1: Entrenamiento y atención a la prensa en la Ciudad Deportiva de Vallecas. Justo dentro de una semana se van a enfrentar al Crystal Palace londinense en la final de la Conference League. En el Real Madrid hoy se ha visto al empresario Enrique Riquelme en un foro económico. Riquelme ha anunciado que tiene el aval bancario para ser candidato al Real Madrid, pero todavía no ha anunciado su candidatura.
3: El sábado anunciaremos una decisión, no es un tema ni estratégico de ver, es un tema de que necesitamos agotar nuestro poco tiempo para, si vamos, es porque lo dije el otro día, crear algo ilusionante.
1: Y en baloncesto hoy viajan Real Madrid y Valencia Basket Atenas, donde el viernes se enfrentan en las semifinales de la Euroliga.
0: Más y media habrá nuestros compañeros de los centros territoriales.
5: Adisio Migdia, Radio Nacional, Radio 5. Mireia Moreno.
0: Bona tarda. Ensenyament i sindicats es reuneixen aquest dimecres en un nou intent per reconduir la situació al sector educatiu. La reunió serà aquesta tarda amb una nova proposta sobre la taula per part del departament que els sindicats consideren insuficient. Sentim la consellera d'Educació, Esther Niubó, i la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
6: Que des del govern som conscients d'aquesta importància, d'aquesta complexitat creixent a les aules. Per tant, mirem d'enfortir aquests complements singulars per a aquests tutors, tutores i sobretot docents que exerceixen en centres de màxima complexitat.
24: Nosaltres hi anirem, malgrat la proposta no és una proposta digna.
0: I mentrestant, avui nova jornada de vaga a les escoles Bressol. De seguida ho ampliarem. Abans fem un repàs de la situació a les carreteres. Aquesta hora connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
25: Hola, bona tarda. Continua la calma en aquesta xarxa viària i a aquesta hora només volem comentar un tram de l'autopista AP7 a la zona de Subirats, un tram en obres en sentit nord, sentit Barcelona-Girona. I a més hi ha hagut una topada. Els vehicles que han topat són al voral de la via, no tallen carril, però tot plegat fa que tinguem uns 3-4 quilòmetres d'aturades. Com us dèiem, a l'autopista AP7 a Subirats i en sentit nord, sentit Barcelona. A banda, però, d'aquest punt, el que us dèiem també a la resta de la xarxa viària, el trànsit el veiem força tranquil. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: I la previsió del temps, Emet Noelia García.
26: Avui dimecres a Catalunya pugen les temperatures. Màximes de 32 graus a Lleida, 28 a Girona, 24 graus a Barcelona i 23 a Tarragona. Durant els pròxims dies continuaran pujant les temperatures, especialment a zones de l'interior, i s'esperen dies de calor. Aquesta tarda, sol i cel poc ennuvolat, però atenció a la meitat nord. Allà es formaran núvols d'evolució i no es descarten possibles ruixats de forma aïllada.
5: Edició migdia. Mireia Moreno.
0: Els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació tornen a reunir-se aquesta tarda per intentar desencallar el conflicte educatiu. Ho fan Laura Hurtado amb una nova proposta sobre la taula.
27: El text planteja aplicar l'increment de 200 euros del complement específic en 3 anys en comptes de 4. També contempla millores retributives a través de complements vinculats a les tutories i un augment de gairebé 2.500 efectius, més de la meitat, per a l'escola inclusiva. Una proposta que els sindicats consideren encara insuficient. La consellera Esther Niubó els demana abandonar els maximalismes, mentre que Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, assegura que reclamaran un acord més ambiciós.
6: No centrar-nos en propostes doncs, a vegades de màxims, no? Que al final el que fan és contribuir a bloquejar i generar sentiment de frustració, sinó generar o enfocar-ho tot cap a la construcció.
24: Avui anirem a veure si aconseguim arrencar una proposta de negociació millor. Hem de buscar doncs, aquella xifra que realment reverteixi doncs, una situació d'injustícia salarial que portem patint des de fa moltes dècades.
27: L'USTEC i la CGT han confirmat l'assistència a la mesa d'aquesta tarda, mentre que professors de secundària, el segon sindicat majoritari, ha anunciat que no hi participarà.
0: Ens trobem de ple en un nou cicle de vagues educatives. Avui ha estat la segona jornada de vaga de l'etapa dels 0 a 3 anys. El sector denuncia oblit i reclama un model de gestió únic i més recursos. Ha seguit la seva protesta el nostre company Toni Conde.
28: Una manifestació ha recorregut el centre de Barcelona entre plaça Universitat i plaça Sant Jaume, on el col·lectiu ha denunciat la que consideren situació límit del 0-3. Denuncien ser una etapa oblidada i reclamen un model únic d'escoles bressol gestionat per la Generalitat, en lloc dels 5 que hi ha ara a Catalunya. També una reducció de ràtios i més educadors per a l'escola inclusiva per poder atendre bé els infants. Patricia Rodríguez, membre de la plataforma 0-3.
29: És que fins ara el 0-3 no ha estat a cap taula de negociació. És que tot el que s'està parlant és a partir del segon cicle d'infantil. Llavors el que estem reclamant és que ens mirin, vegin el que s'està demanant als carrers, vegin que les mestres, les treballadores, les educadores ja no poden més, ja no podem sostenir un sistema que explota i que abusa de la vocació de les mestres i educadores.
28: A la manifestació s'han sentit consignes contra les administracions per passar-se la pilota i no solucionar els problemes del 03 i han assegurat que les protestes seguiran fins a arribar a un acord digne.
2: Una qüestió, la del conflicte educatiu, que ha sobrevolat avui la sessió de control al Parlament. L'oposició reclama al govern que resolgui el conflicte amb els docents en la recta final dels pressupostos. Anem fins a la Cambra Catalana. Lorena Enns, bona tarda.
4: Bona tarda. Si l'oposició igualeix l'acord de pressupostos entre Esquerra i el govern pel conflicte obert amb els docents, Junts, PP, també la CUP, retreuen a l'executiu que no assumeixi les demandes dels mestres. Mònica Sales, Alejandro Fernández i Xavier Pellicer.
7: Són els pressupostos de l'engany i de les rebaixes.
8: Senyoria, dé autoritat a los profesores. Págueles como merecen.
9: No responen al que volen els mestres.
4: Els socis del govern, Esquerra i Comuns, també han collat el president per incloure la millora salarial dels docents als pressupostos. Illa, de la seva banda, ha emplaçat la resolució del conflicte a la reunió convocada aquesta tarda, però no tanca la porta a incloure recursos si fos necessari. Jessica Albiach, Josep Maria Jové i Salvador Illa.
10: I necessita més recursos. Per a fer-ho possible, nosaltres estem disposades a recalendaritzar alguna de les nostres propostes perquè això sigui així.
11: Negociïn i arribin a acords satisfactoris. Esquerra Republicana serà garantia i vetllarà perquè tinguin l'encaix en la tramitació pressupostària.
13: El govern està en una posició de mà estesa i celebro també la flexibilitat que vostè ha expressat per si fessin falta més recursos poder-los trobar amb l'ajut del seu grup. Moltíssimes gràcies.
4: El govern ha situat l'acord pels comptes amb Esquerra com un punt de partida i es reunirà aquesta tarda amb els comuns per tractar de lligar el seu suport.
2: Doncs amb aquest acord pels pressupostos d'una banda ja tancat amb Esquerra i de l'altra pendent de revalidar-se amb els comuns, el govern de Salvador Illa es reuneix avui a Madrid amb l'executiu espanyol per desencallar els compromisos pendents que afecten l'Estat. Ho faran en la tercera comissió bilateral d'aquesta legislatura, el màxim òrgan de diàleg entre tots dos governs i que ha de servir també per revalidar aquests acords pressupostaris. Enviada especial a Madrid, Cristina Martín, bona tarda.
14: Els principals punts a tractar aquesta tarda giraran al voltant de les infraestructures. S'haurà de donar llum verda a la línia orbital ferroviària. Cal definir com es finança aquesta nova línia, amb un pressupost estimat de 5.200 milions d'euros. En aquest sentit, la comissió bilateral abordarà la Societat Mercantil d'Inversions, una eina que ha de servir per garantir que els recursos destinats a projectes com la línia orbital s'acaben executant al llarg dels anys. Un dels altres punts de la reunió serà el canvi de titularitat del Consorci de la Zona Franca per donar entrada a la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona. Més enllà de les infraestructures, els dos executius tractaran altres carpetes com el finançament per arribar als 25.000 Mossos d'Esquadra d'aquí al 2030 i el traspàs de competències en matèries com la gestió del litoral. Una reunió que començarà a 4:45 i comptarà amb el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, d'una banda, i de l'altra, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i la consellera d'Economia, Alicia Romero.
2: Figueres ha fet un minut de silenci per recordar la dona de 33 anys morta ahir presumptament per la seva exparella. Des de l'Ajuntament, que es presentarà com a acusació popular, creuen que va fallar el sistema de protecció a la víctima. És el tercer crim masclista a Catalunya en el que portem d'any. Girona, Gemma Esteve.
16: Molts veïns i veïnes consternats s'han concentrat a la plaça de l'Ajuntament. Entre ells hi havia també un grup de persones de la comunitat hondurenya d'on era la víctima exigint justícia. I és que avui molts aquí es pregunten com ha pogut passar. L'alcalde Jordi Masquef ha afirmat que el sistema va deixar desprotegida la víctima.
30: Malauradament el sistema ha fallat i ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat.
16: Masquef ha defensat la tasca de la policia, ha explicat que van detenir l'agressor dues vegades durant el cap de setmana i que els jutjats el van deixar en llibertat malgrat haver trencat l'ordre d'allunyament. La consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha condemnat el crim i ha remarcat la necessitat de seguir treballant per reforçar la protecció a les víctimes.
31: Continuarem treballant amb inconformisme, amb contundència, millorant la coordinació amb la resta d'institucions i serveis, perquè tota la societat, totes les institucions han de posar el focus en la seva responsabilitat per erradicar les violències masclistes.
16: El detingut es troba encara als calabossos de la comissaria de Figueres pendent de passar a disposició judicial.
2: Recordem que el 900-900-120 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista. També està dirigit al seu entorn, és gratuït, no deixa rastre la factura, però cal esborrar-lo del registre de trucades. I múltiples indicis incriminen Jonathan Andic en la mort del seu pare i fundador de Mango. El jutge del cas parla directament de planificació, premeditació i mòbil econòmic. Sergi Bassoles.
32: Entre els indicis clau que posen entre les cordes el primogènit, la geolocalització del seu mòbil,
1: mostra que va fer diversos cops el mateix recorregut dies abans de la mort del seu pare. Una altra de les claus del cas és el moviment que estava a punt de fer el difunt, Isaac Andic. A mitjans de 2024, l'empresari i fundador de Mango tenia la intenció de canviar el testament i crear una fundació per ajudar a persones necessitades. Va ser en aquest moment, segons la resolució judicial, que el primogènit i únic acusat hauria canviat d'actitud i s'hauria apropat de nou al seu pare amb la intenció de reconciliar-s'hi. D'aquí va sorgir la idea de fer aquesta excursió. La fundació, per cert, no es va arribar a constituir. Un altre dels indicis és l'autòpsia del finat. Els forenses descarten la relliscada com a causa de la caiguda mortal i, de fet, afirmen literalment en el seu informe que és com si el finat s'hagués llançat per un tobogan amb els peus per davant i que, a més, el cadàver no presentava lesions a les mans.
2: 10 minuts i seran 2:45 de la tarda. Els facultatius catalans han tornat al carrer per 11a vegada des del mes d'octubre. Ho han fet amb una concentració a la plaça Sant Jaume de Barcelona per exigir que sigui el president Illa qui s'encarregui de les negociacions per millorar les condicions de feina, atenent que la consellera de Salut, diuen, se n'ha desentès. El Sindicat Metges de Catalunya, convocant de les mobilitzacions, assegura que es tracta d'un problema de país. Ana Banyeres.
3: Uns 400 metges i metgesses catalans s'han aplegat davant el Palau de la Generalitat per a reclamar millorar les condicions de feina i que se'ls escolti, una reivindicació que el secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonard, ha expressat davant un faristol simulant ser al Parlament per escenificar una interpel·lació directa al president Salvador Illa.
12: Hem vingut fins a casa seva, al Palau de la Generalitat, per dir-li que no es pot desentendre del conflicte. Vostè és el president. El sistema públic de salut es troba en seriós risc de col·lapse. Aquest camí ja no té més recorregut.
3: I en l'ànim d'augmentar la pressió, Metges de Catalunya ha engegat la campanya Ni un minut més, amb la que s'insta els professionals a no excedir-se del seu horari per així demostrar que la situació és insostenible i que cal actuar.
12: Entenem que el sistema s'aguanta gràcies exclusivament al sobreesforç de les metgesses i metges i, per tant, volem posar en evidència que sense aquest sobreesforç el sistema col·lapsarà.
3: El seguiment en aquesta 11a jornada de vaga en el torn del matí ha estat del 30%, segons Metges de Catalunya, del 4,5%, segons Salut.
2: Encara de l'àmbit de la salut, els expliquem que la Comissió de Salut Pública ha aprovat ampliar els cribratges de càncer de mama a les dones d'entre 45 i 74 anys. La mesura s'aplicarà de manera progressiva i les comunitats autònomes tindran fins a 6 anys per desplegar-la completament. A Catalunya, l'ampliació fins als 74 anys està prevista que entri en funcionament l'últim trimestre d'aquest any. En canvi, encara no hi ha calendari definit per incorporar la franja d'edat entre 45 i 49 anys.
5: Edició migdia.
2: Catalunya eleva fins als 900.000 euros les multes per pintar grafitis als trens. El Parlament ha validat la reforma de la llei ferroviària per la via ràpida per àmplia majoria. Parlament, Elena García.
15: Sí, Catalunya endureix les sancions per frenar el vandalisme als trens i estalviar diners públics. Amb la reforma impulsada pel PSC i avalada per la majoria, les infraccions greus, com les pintades, comportaran multes d'entre 18.000 i 190.000 euros, mentre que les molt greus, com malmetre les infraestructures, de 90.000 a 900.000 euros. Xifres que Comuns i CUP veuen desproporcionades en ser més elevades que les recollides al Codi Penal pel delicte. PSC, Comuns, CUP i PP, Ivana Martínez, Andrés García Berrio, Dani Cornella i Alberto Villagrasa.
17: L'actual llei ferroviària no estableix un règim sancionador proporcional al dany causat.
18: Una situació d'endeutament de per vida, això és la proporcionalitat.
19: És un boc expiatori de dir Renfe i dels governs espanyols i català.
20: Que se pinte su casa.
15: Tot l'arc parlamentari reclama al govern que identifiqui i persegueixi els grafiters. Li retreuen que no hagi presentat dades i a Interior manca de contundència amb aquests delictes.
2: Més mesures. Barcelona suspèn les llicències per instal·lació de súpers de 24 hores a tota la ciutat durant un any per redactar una nova normativa que hauria de ser aprovada de manera definitiva en un any més, al maig del 2028. Amb aquesta decisió, el govern de Jaume Collboni frena el monocultiu comercial destinat al turisme. Maite Boada.
21: Nova guerra de Barcelona contra el monocultiu comercial, aquesta vegada centrada en els súpers de 24 hores. Els plans d'usos de Ciutat Vella i Sant Martí ja van vetar aquests establiments, però es van traslladar a la resta de Barcelona, per la qual cosa l'executiu s'ha vist en pes a dur aquesta suspensió de llicències que afecta totes les tipologies d'establiments alimentaris que poden operar 24 hores al dia. Laia Bonet, primera tinenta d'alcaldia.
22: A Barcelona, en termes de locals, a la ciutat, no tot s'hi val. La ciutat té dret a decidir
0: quin comerç vol. Aquests són comerços que van adreçats principalment als visitants. Volem promoure el comerç orientat als residents, als veïns.
21: En paral·lel a la definició i aprovació d'un nou marc regulador, l'Ajuntament de Barcelona seguirà amb l'acció inspectora. En 3 anys s'han impulsat 14 campanyes de multiinspecció amb una elevada concentració d'incompliments administratius, sanitaris, laborals i urbanístics, a banda de l'impacte generat sobre la convivència veïnal.
2: Encara a la capital catalana ens situem al Saló d'Ocupació Job Barcelona, que amb un atur juvenil que frega el 20% arreu de Catalunya, connecta avui una 80 d'empreses i 7.000 joves a Barcelona. Climent Sabater.
6: El Job Barcelona plega 7.000 joves que en la majoria dels casos busquen la primera feina.
7: Estem buscant feina, també. Doncs mirar tots els escaparats i tot això per veure quines oportunitats hi ha.
8: Estoy terminando en estos momentos el máster en comunicación especializada, especializándome en salud, entonces vengo a buscar trabajo en farma o algo por el estilo.
6: I el Saló els connecta amb una 80 d'empreses amb un 1.000 de vacants, com són MediaMarket, Indra, DAM, el Banc d'Espanya o Danone. Josep Mancebo és el responsable de talent.
22: Tenim una sèrie de vacants obertes a l'organització i busquem talent per poder omplir aquestes vacants.
6: A banda del contacte entre empreses i candidats, el Job Barcelona ofereix assessorament en orientació laboral amb eines com la realitat virtual o la intel·ligència artificial. Marta de Lleudet és la directora del Saló.
23: Corregim el currículum, corregim el LinkedIn, fem una foto professional i després amb realitat virtual poden fer un simulacre d'entrevista.
6: El Job Barcelona arriba en un context d'alt atur juvenil a Catalunya, un dels més alts d'Europa, frega el 20% la taxa d'atur i amb un 70% d'empreses que denuncien la dificultat per trobar perfils adequats.
2: I quan molts ja estan comptant els dies perquè comenci l'estiu, els expliquem que les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada. Ho recull l'últim estudi de l'EMB amb dades d'entre el 2012 i el 2022. Explica'ns, Clara Ontanyó.
24: Les platges més castigades són les del tram nord i Montgat és el municipi amb una situació més extrema, amb un retrocés de més del 60% de la sorra. En el cas de Barcelona Ciutat, l'estudi constata una pèrdua del 29%. Si bé són dades d'un període de 10 anys, l'AMB reconeix que cada tardor hi ha nous temporals que agreugen la situació. Per això demanen el compromís de l'Estat i la Generalitat per revertir la situació. Antonio Balmón és el vicepresident executiu.
25: L'àrea metropolitana està disposada a posar més de 20 milions d'euros en un pla d'actuació especial sempre que hi hagi el concurs de la Generalitat de Catalunya i del Ministeri de Transició Ecològica.
24: I demana protegir l'espai natural de les platges, però també mantenir-ne la funció social, ja que les platges metropolitanes reben cada estiu 11 milions de visitants.
2: De la cultura, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona presenta l'exposició El culte a la bellesa, que ofereix una mirada crítica a l'evolució dels cànons estètics del cos humà al llarg de la història. Més de 400 peces, obres d'art, instal·lacions, objectes i documents històrics que exploren com s'ha construït els ideals de bellesa. Marta Orquín.
26: Hola, sóc l'Aitana, i sí, ja ho sé, tinc la pell perfecta.
27: Aitana López, una influencer perfecta generada per intel·ligència artificial, ens dona la benvinguda. Llueix al costat de voluptuoses Venus prehistòriques o escultures clàssiques que han establert uns cànons de bellesa occidentals que la colonització ha imposat a nivell global. Dels maquillatges de l'antic Egipte a l'àcid hialurònic, dels miralls a l'imperi del selfie i les xarxes socials, els ideals han canviat al llarg del temps, però l'ésser humà sempre ha perseguit la bellesa, una construcció històrica, cultural i política.
28: Entendre en quins moments de la història i sota quins sistemes polítics s'ha imposat uns cànons i uns ideals de bellesa sobre unes corporalitats modificant els seus desitjos, les seves formes de visibilitat, inclús com es relacionaven entre elles.
27: Júlia Llull és una de les comissàries del culte a la bellesa, coproduïda per la Wellcome Collection de Londres i el CCCB. A través de més de 400 peces històriques i contemporànies, l'exposició ofereix una mirada crítica sobre la construcció i la imposició dels cànons estètics, modelats per la classe social, el gènere, l'edat o la raça. També reflexiona sobre l'impacte de la indústria de la bellesa i reivindica els cossos dissidents que qüestionen la norma. Una instal·lació artística que reprodueix el lavabo d'una discoteca en què desconeguts comparteixen secrets de bellesa a les xarxes socials o un recorregut olfactiu històric per perfums masculins ens endinsen en uns ideals que canvien però que mantenen el seu intent de controlar els cossos.
2: I avui marxem amb la música de Sleeping at Last. You're...

projecte del músic i compositor Ryan O'Neill actua per primera vegada a Barcelona aquest vespre. Serà al Teatre Coliseum, on presentarà el seu nou projecte Atlas. Les entrades estan exaurides. Ell, marxem i tornem demà. Que passin una molt bona tarda.

0: Aquesta tarda el govern els ha comunicat formalment la proposta que va enviar ahir, que preveu, entre altres, accelerar l'increment de 200 euros del complement específic i aplicar-lo en 3 anys en comptes de 4, així com millores retributives a través de complements vinculats a les tutories i un augment de gairebé 2.500 efectius. Unes millores, però, que els sindicats encara consideren insuficients, per això ara han de presentar una contraproposta, així com pactar el calendari de les pròximes trobades. A la mesa d'avui han assistit tots els sindicats, també Comissions Obreres i la UGT, a excepció de professors de secundària. De moment continuen convocades les vagues i mobilitzacions, amb l'última data fixada pel 5 de juny, en què estan cridats tots els docents catalans.
1: Gràcies, Laura. El que sí que s'ha acabat és la reunió bilateral Estat-Generalitat que s'ha celebrat aquesta tarda a Madrid i que ha validat l'acord assolit per Salvador Illa i els republicans i que permetran desbloquejar els primers comptes del govern socialista. Cristina Martín.
2: Generalitat i govern central han donat llum verda a més inversió en infraestructures i més recursos per als Mossos d'Esquadra. Totes dues administracions certifiquen la bona sintonia i tornen a col·laborar un cop més, tal com defensen el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, i el conseller de la Presidència, Albert Dalmau.
3: Porque el gobierno de España apoya claramente lo que significa un concepto de Estado en el que más autogobierno no significa que tengamos menos potestades del gobierno central, sino que lo que queremos es facilitar a la ciudadanía la atención directa, cercana, de todas las administraciones en conjunto.
4: Y demostrar per la via dels fets que a través d'una política de col·laboració, de cooperació entre les institucions, el país era capaç d'arribar a acords que ens permetessin avançar al conjunt de la societat catalana.
2: La trobada ha servit per validar la línia ferroviària orbital i la societat mercantil d'inversions que haurà de garantir que s'executen les obres. La reunió també ha acordat el finançament perquè el cos de Mossos d'Esquadra arribi als 25.000 efectius d'aquí al 2030.
1: A Figueres, aquest matí s'ha fet un minut de silenci en record de la dona assassinada ahir per la seva exparella. L'alcalde ha anunciat que l'Ajuntament es personarà com a acusació popular. Gemma Esteve.
5: Al minut de silenci hi han assistit amics i veïns de la víctima de 33 anys que han demanat justícia. És el tercer feminicidi a Catalunya i per l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, posa de manifest que el sistema ha fallat.
6: I ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat.
5: El presumpte agressor havia estat condemnat un dia abans del crim a 6 mesos de presó per maltractar la seva exparella i tenia prohibit acostar-s'hi. Aquell mateix dia la policia el va tornar a detenir per agredir-la. La víctima no es va presentar al reconeixement forense i el jutge de guàrdia va deixar l'home en llibertat. Hores després matava la dona ganivetades en ple carrer. El detingut segueix els calabossos de la comissaria de Figueres a l'espera de passar a disposició judicial.
1: I després de la detenció i posterior posada en llibertat amb càrrecs de Jonathan Andic, els indicis contra ell el posen entre les cordes. La jutja del cas parla directament de planificació, premeditació i mòbil econòmic. El seu entorn familiar reitera la seva innocència. Sergi Bassoles.
7: Entre les evidències que posa de relleu la instructora, la mala relació entre pare i fill, la jutgessa ho esgrimeix apel·lant a múltiples converses, missatges de text entre tots dos, segons la togada, que deixen entreveure odi, rancúnia i una especial obsessió del primogènit pels diners. De fet, una de les claus del cas hauria estat la intenció del fundador de Mango i difunt de fer un canvi de testament. L'objectiu, crear una fundació per ajudar a persones necessitades. D'aquí, segons la resolució judicial, l'acusat li hauria plantejat al seu pare fer aquella fatídica excursió del 14 de desembre de 2024. Així les coses, i amb l'objectiu de desmuntar els indicis que, a criteri de la instructora i dels investigadors dels Mossos, assenyalen directament Jonathan Andic com a responsable de la mort del seu pare, la defensa del primogènit ja prepara recurs.
1: I un darrer apunt abans dels esports, amb un seguiment d'entre el 3 i el 5% segons el departament, el 30% segons el Sindicat de Metges de Catalunya, els facultatius de la xarxa pública i concertada han tornat a sortir al carrer per exigir la necessitat de millorar les condicions de feina i amb l'ànim de pressionar han engegat una campanya Ni un minut més que insta els facultatius a complir estrictament amb els horaris per demostrar que amb la situació actual el sistema sanitari és insostenible. Anna Banyeres.
8: La mobilització del col·lectiu mèdic d'aquest dimecres ha concentrat uns 400 metges i metgesses a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Una nova protesta per denunciar que és fals que reduir la sobrecàrrega o la limitació d'hores de guàrdia no estigui en mans de Salut. I atès que la consellera es nega al diàleg, han interpel·lat directament el president Illa perquè s'assegui a negociar.
9: Dir-li al president Illa que fins aquí, per dir-li al president Illa que s'ha d'implicar i per dir-li al president Illa que el problema és de país.
8: A més, han engegat la campanya

0: Ni un minut més, amb un objectiu clar.
1: Que no podem seguir sacrificant les nostres vides per sostenir un sistema que ens porta sempre al límit i que el govern s'estima més ignorar que reformar.
0: Així mateix, recorden que també està en joc la salut dels ciutadans.
2: I en esports, el Barça femení continua preparant la final de la Champions d'aquest dissabte contra l'Olímpic de Lió. Denis Closa, bona tarda.
3: Bona tarda, Rosa, amb la novetat de Caroline Graham Hansen, que ha entrenat avui amb el grup. Encara no ho ha fet Irene Paredes, tot i que, en principi, totes dues estaran disponibles per aquest dissabte. Les de Pere Romeu faran demà el seu últim entrenament a Barcelona i viatjaran cap a Oslo, on dissabte a les 6 de la tarda s'enfrontaran de nou a l'equip francès en una nova final de la màxima competició continental. En bàsquet, avui a les 9, el Joventut juga el seu partit pendent de la jornada 30 de l'ACB a la pista del Tenerife. En waterpolo, el Club Natació Barceloneta disputa a 8:45 el seu últim partit de la lligueta de quarts de final de la Champions. A la piscina d'Olympiacos, amb la classificació a la final a 4 ja assegurada. I aquest és el tècnic de l'handbol granollers, Antonio Rama, parlant sobre la seva renovació als micròfons d'aquesta casa.
4: Ha sigut una situació, doncs, ja dic, molt natural i que hem anat evolucionant i hem anat canviant. I això també fa, doncs, que tingués nous reptes cada temporada.
5: Gràcies, Dani. Bona tarda.
3: Gràcies, bona tarda.
5: I avui acabem amb Ginestar.

I és que aquest migdia han sortit a la venda les entrades per l'únic concert que faran a Barcelona. Serà el dia 7 de novembre a la sala Razzmatazz.